0: Els dos en la teua bici, fugint pels camins d'Horta, cridem al vent i sentim que la vida és nostra, com uns equilibristes. Entre el drama i l'eufòria, entenem que ser nosaltres ja és una victòria.
1: La vella alqueria és el nostre amagatoll, tocant a tota hòstia amb uns amplis que ens han deixat. Intentem alliberar la ràbia amb tres acords, jonquis de l'adrenalina que ens alimenta el cor.
2: I ara que torne a obrir-me'l, et trobo a l'interior.

ens despedim de vosaltres, Barcelona. Arribem al final d'aquest espectacle. Gràcies per estar aquí. Gràcies per somriure. Aquí davant. Nosaltres seguirem sent així, per sempre. Seguirem fent...

Jo abans tenia un tros de plau de reig que hi collíem molt de tot. Omelles, oliveres, feia un goig que ni morava. I ara allí m'hi han plantat una fàbrica. Quartos, sembla que t'hagin donat quartos, però no és res, perquè els quartos no valen res. Així és la vida.